0: por la comarca y contarles otras cositas, además de esas noticias deportivas y de información general que nos han adelantado ellas. Nosotros hoy les vamos a hablar de fiestas, de una celebración muy importante, porque la semana pasada, recuerdan que les hablábamos de ese otorgamiento de la Carta Pablo en la Vila Joyosa y en Benidorm. Bueno, pues este sábado lo celebran en Finestrat, porque el pasado 11 de mayo es el aniversario de la entrega del otorgamiento de la Carta Pablo a Finestrat, y hay que celebrarlo. Esa fundación del municipio, por supuesto, no puede pasar desapercibida. Además, también les hablaremos del Día de la Familia en la Nucía y otras cuestiones que marcan la agenda de estos días. Pero lo que vamos a hacer ya mismo es irnos hasta Finestrat para saludar a Mamen Martorell y a Mercedes Llorca. Son miembros de la Peña La Chirimbela, que saben que son esmayorals 2026 de Finestrat. Muy buen día, les dos.
1: Molt bon dia.
0: Bueno, anava a dir-vos, una festa més. Encara estem recuperant-nos de los 90, de tornar als 90, però ja tenim ahí la celebració de la Carta Pobla, que serà este dissabte, no? Conteu-mos.
1: Sí, la veritat que serà este dissabte. Arrencarem a partir de les 12:30 en una xaranga, i a part, a les 12:30 també fem un poc la inauguració d'extracte. Habran també talleres infantils, habran també, a part de talleres infantils, habrà també enguany com a innovació un futbolí humà, també perquè sí que és, i, bueno, i tallerets també per ells. I ahir arrenquem a les 12:30 la muixaranga, i la muixaranga estarà acompanyada de tabalet i donsaines, i ahir ja la reapertura, i a les 2 ja tenim ahir la festa un poc la festa un poc gran, de que comença una supermascleta, i a partir d'ahí ja comencem. Ara Mercedes t'explicarà una mica igual la innovació d'enguany, perquè no simplement va ser una barra tradicional com s'ha fet fins al moment, de planxa i beguda, ens va fer algo un poc diferent enguany, i ara Mercedes t'ho explicarà.
0: Ah, bueno, conteu-nos, bueno, pues, quina novetat tenim, Mercedes.
2: Hola, què tal? Pues nada, dir-vos que enguany pues anem a recuperar un poc, perquè fa molts anys que van tindre el túnel del vi, però fa prou anys, com a uns 30 anys, i ja no es va tornar a fer. Entonces hem pensat de tornar-ho a retraure i a

0: A partir de la una y mitja, pues tindrem l'apertura de restants de vins i de tapes. Entendrem pues, diferents degustacions de diferents vins, de tota classe de vins, de blancs, de rosats, de tintos, i també tindrem pues, diferents propostes gastronòmiques.
1: Uh-huh. I les tapes les feu vosaltres?
0: Bueno, tenim el cuiner, el xef professional.
1: Claro,
0: no?
1: Claro, això sí. No?
0: Uh-huh. Que menos mal que tenim també a ells i als homes, que mai mos recordem dels homes de nosaltres, que estan ahí, com que no siguem comissió, estan sempre ahí ajudant-nos desinteressadament, que els pobres els tenim ahí fent faena sempre, uh-huh. A ell i a Pedro Fuster, que mai mos recordem de mencionar-los, no? Però mos ajuden molt, no? Que la comissió, ja sabeu que som soles dones, uh-huh. Sense ells tampoc seria possible, no? Caracte.
1: Claro. Bueno, diria jo lo de les tapes, perquè, claro, anar en ese túnel, no?, degustant els vins, provant-les, combinant-les les tapes, és una proposta més que interessant i que serà a partir de la una del migdia, no?
0: Sí, a partir de que arranqui la mucharanga, a partir d'ahir ja va tot uh-huh. Un poc seguit. Tendrem bandeta, les dos tendrem la mascleta, bueno, també dius que barra lliure, per si a algú la tapa no li agrada, pues qualsevol cosa, tenim a tres... Oferta gastronòmica, després de la mascletà tenim a les 4 començarà l'orquestra Tamil amb Fluixa Band, a les 6 tenim DJs locals que estarem fins a les 12 de la nit, o sigui que va ser un dia una gran festa popular. Uh-huh. Ja que enguany no ha hagut com a acte institucional com a tal, des de l'Ajuntament i en la col·laboració de nosaltres pues, han intentat fer una jornada que va comptar en tots aquests actes que vos està dient la meva companya.
1: Uh-huh. Bueno, sens dubte, és un dia gran, no?, commemorar el dia de l'atorgament de la Carta Pobla, és especial, i bueno, fer-ho d'esta manera, que al final és compartint una jornada tots junts, no?, com a poble, també sí. Com a comarca, per suposat, celebrar-ho, no?, que al final sempre ens agrada celebrar-ho al voltant d'una taula, no sé per què som aixina, eh?
0: Perquè la cultura mediterrània i estem acostumats,
2: no?, a celebrar no, menjant i bé.
1: Menjant i bé.
0: No és tindre una festa i estem en l'altra, que devem de donar-li gràcies a tot el poble, igual que a tots els veïns, dels pobles veïns que van venir el dissabte, que van tindre molta afluència i donem-li gràcies, la veritat, a tots, perquè estan acompanyant-nos sempre en tots els actes.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, i com a novetat...
1: Ah, això anava a dir-vos, que hi ha una novetat per ahir.
2: Hem passat de lo que tot el món coneix de la cagada de la burra, que això es fa en molts pobles, hem passat enguany a lo que és la menuda parà. ¿Vale?
1: Vale.
2: Com sempre ha sigut per un animalet, no? Tu compres la parcel·la, aquesta participació, no? Enguany el va fer en una conga, en un robot. Entonces, aquí... l'autonomia ampare un poc la rumba a aquest robot és a qui li toca el propietari d'aquesta parcel·la on caiga, no? És qui li va tocar-li els 1.000 euros i també la rumba.
1: Mare meva! 1.000 euros de premi?
2: De premi i la rumba.
1: Mare meva!
2: Vale? I el robot ixe de cuina. Atenció de que caiga en dos casilles o en o més d'una casilla que el premi es compartirà. Clar uh-huh. que la rumba no? Seria soles separant dels diners en efectiu, no?
1: Claro.
2: Sí, uh-huh. I en guanyar m'estava un poc diferent.
1: Ah, molt bé.
2: Ja que, sí.
1: Uh-huh. I o sigui que, pues... que, claro, la rumba té una autonomia, dirà X, no?
2: I... Depenent, efectivament. Té una autonomia que pot parar a l'hora, a les dues, o a X, i on para eixa rumba, eixa màquina... per dar una parcel·la en un número, uh-huh. que són 1.000 participacions, que ja estem venent-les des de fa 15 dies, uh-huh. i aquest dia també es podran comprar.
1: I quin preu té la participació, mami?
2: 5 euros.
1: Uh-huh. O sigui, que en 5 euros me'n poden tocar 1.000.
2: Efectivament.
1: Mare meva.
2: Si tens la sort, 1.000 o 500.
1: Claro, claro.
2: Si compartís, es
1: pot. Si compartim. Esperem sí. que no caiga en un punt de 4 casillas.
2: Esperen que no, per favor. Bueno, pues 250. Cada
1: exacte, la qüestió és participar, que també està bé. 5 per 250 ja l'han multiplicat, eh? Ja l'han multiplicat. Molt bé, sí. Pues, o sigui, la menuda parada, no?
2: Menuda parada, sí.
1: Menuda parada.

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és demà dimecres i és 13 de maig, són les 2:30 i ja saben, arrenquem un programa dedicat els dimecres a la innovació, a la tecnologia i a la sostenibilitat. Parlarem per un costat en sostenibilitat d'una empresa, Mecreo, que bé, pues, commemora el 17 de maig el Dia Mundial del Reciclatge des de 2005 i és una companyia valenciana que es centra en aquests projectes vinculats al medi ambient, al desenvolupament sostenible i també a aquesta economia circular, tot a veure. Parlarem també d'altres projectes més d'innovació i tecnologia amb Reddit, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, en concret de Mussol i de Helios. En un event de mobilitat també parlarem en aquest cas pues, amb tota la part més tecnològica i d'innovació en la Comunitat Valenciana. Tot això també parlarem de producte amb consum, amb la cooperativa Consum, però primera actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
1: Anem a fer un repàs a l'actualitat. Comencem.
2: Bé, tercera jornada avui de vaga indefinida del professor Sorat València, jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous a les 9 del matí. Va presentar-los una proposta integral amb mesures de suport al professorat. La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i també d'avançar cap a un acord. Un anunci que ha pillat a eixa primera hora del matí els sindicats concentrats precisament davant la seu de la conselleria. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
3: Bé, esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta sigui satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
2: A l'espera d'aquesta trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat al llarg de tot el territori. Este migdia, professors valencians s'han concentrat a València, a Castelló i Alacant. Concretament, han sigut concentracions prou multitudinàries, especialment la que hem viscut així, enfront del Palau de la Generalitat. Allí, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també ha demanat avui als sindicats sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió de demà. Segons el president, es tractarà d'atendre a totes les peticions dels sindicats sense condicions.
4: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
2: La conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre que estem a l'espera encara de les dades definitives que ens ofereixen els sindicats. També contem avui que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç. Per aquest motiu i perquè el projecte d'investigació de la comissió està judicialitzada, Carlos Baño, segons els socialistes, ha dit que no anava a contestar a les seues preguntes. El president de la Cambra de Comerç ha explicat als mitjans de comunicació a la seva arribada a la Diputació que està tranquil, que continua treballant i que manté la seva innocència i el seu honor. No deixem Alacant perquè la tercera PCR per antivirus realitzada a una dona en seguiment a l'Hospital Sant Joan d'Alacant ha llançat un resultat negatiu. No obstant això, romandrà ingressada en el mateix hospital alacantí. Avui hem de contar també que a la Vall d'Aiora, a Cofrents, les autoritats han enviat este matí una alerta massiva als mòbils per un accident a la central nuclear. Ha sigut només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta. Un missatge en castellà i en valencià explicant que era un simulacre, que no hi havia motius per alarmar-se i que només era això, que era una prova. I continua actiu l'incendi declarat ahir dimarts al migdia en una empresa de processament d'almetla de la Vall d'Alba a Castelló. Els bombers segueixen treballant encara que l'evolució d'aquest incendi és favorable.
1: Doncs més actualitat informativa a les 7:20 la tornarem a repassar i ampliar en totes aquestes notícies de la mà de Ramon Pérez. Gràcies, Amparo.
2: Exactament. Dir simplement que demà els sindicats han tornat a convocar davant de la conselleria una concentració a les 9, a l'hora que està prevista la reunió.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta concentració i dels altres temes d'actualitat. Gràcies, companya.
2: Adéu.
1: Perquè continuem amb innovació i tecnologia. Bé, quan parlem de mobilitat sostenible solem pensar en els cotxes elèctrics o en transport urbà més eficient, però en realitat és bé, que la mobilitat està evolucionant molt més ràpid del que imaginem. Parlem ja de nous models híbrids, integració entre diferents sistemes de transport i fins i tot de mobilitat que combina terra i aire. Per abordar aquests reptes, l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, ha organitzat una jornada centrada precisament en ampliar les possibilitats del transport des del vehicle elèctric fins a noves formes de mobilitat híbrida. En aquest context s'emmarquen projectes com Mussol i Helios, finançats per l'IBACE Massí, que aborden pues, diferents aspectes de la mobilitat sostenible. D'una banda, el projecte Mussol, coordinat per l'Institut Valencià de Biomecànica de València i amb participació de l'ITE, treballa en solucions de mobilitat urbana sostenible adaptades a les necessitats de les comunitats locals, posant el focus en les persones i l'entorn urbà. Per l'altra banda, el projecte Helios, desenvolupat per l'ITE, explora noves solucions energètiques aplicades a la mobilitat, integrant, això sí, tecnologies innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat en el transport. Tots dos projectes formen part d'un canvi més ampli, repensar com ens movem amb sistemes més sostenibles, connectats i eficients. Per a parlar d'això, primer salude a Sara Chaparro, de responsable de l'àrea de màrqueting i comunicació de Redit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
5: Bona vesprada, Begoña, què tal?
1: Molt bé, per a conèixer millor aquests projectes, deia jo, amb qui anem a parlar i sobretot també per conèixer aquesta jornada que s'ha organitzat.
5: Sí, doncs anem a saludar a Caterina Tormo, responsable de la línia de desenvolupament de software i ciència de dades i del projecte Mussol en l'ITE.
1: Què tal, Caterina? Bona vesprada.
5: Caterina, quan parlem d'ampliar les possibilitats del transport, de què estem parlant exactament? Com està evolucionant la mobilitat més enllà del vehicle elèctric?
6: Bé, estem parlant d'una mobilitat més connectada, més intel·ligent i més flexible. És a dir, el vehicle elèctric és només una part d'aquest canvi. Ara veiem com la mobilitat evoluciona cap a models híbrids on s'integren diferents mitjans de transport, sistemes energètics i noves tecnologies digitals. Per exemple, ja no parlem soles de moure persones d'un punt A a un punt B, sinó d'optimitzar tant l'energia com la infraestructura. I això passa també per incloure solucions

0: solucions vehicle to grid, que tant està ara de moda, on el cotxe elèctric pot interactuar amb la xarxa elèctrica, és a dir, proveir d'energia a la infraestructura elèctrica. També parlem de sistemes de recàrrega intel·ligents, de predicció de la demanda o de noves formes de mobilitat híbrida entre terra i aire, com comentàveu. I a més, cada vegada cobra més importància la interoperabilitat entre els diferents sistemes i aquesta capacitat de que les ciutats tinguin per a poder planificar una mobilitat utilitzant les dades que tenim reals i de comportament al final de ciutadans, que són qui vivim en les ciutats.
1: Uh-huh. En el cas del projecte Mussol, en el que participeu junt a l'Institut de Biomecànica de València, quines solucions s'estan desenvolupant, Caterina, per a millorar aquesta mobilitat urbana en les ciutats?
0: Pues mira, des del projecte de Mussol es centrem principalment en les persones i en com adaptar aquesta mobilitat sostenible a les necessitats que tinga cada entorn urbà. En aquest context, des de l'ITE hem treballat sobretot en la part tecnològica i en l'anàlisi de les dades. I s'hem centrat en quatre ferramentes que estan lligades directament en l'electromobilitat. Una és la predicció de la demanda en les infraestructures de recàrrega per a evitar aquest sobredimensionament de la capacitat en determinades zones. La segona és una detecció d'anomalies d'aquestes infraestructures de recàrrega per a ajudar a identificar les incidències abans de que afecten a l'usuari i millorant així la fiabilitat de la xarxa, perquè ja sabeu que un dels problemes de l'usuari de vehicle elèctric és quan arriba a una estació i l'estació no està operativa. Uh-huh. La tercera és una calculadora per a donar-li informació a l'usuari, perquè al final sabem que la informació és poder, i per a poder quantificar quant s'estalviaria l'usuari si aplicara tecnologies vehicle to grid. Vale? I per últim, i ahí sí que m'agradaria fer també una menció especial a Movea Consulting, hem desenvolupat una guia de bones pràctiques per a l'execució de plans de mobilitat urbana sostenible, que està orientada sobretot per ajudar ajuntaments i administracions, perquè al final les dades estan a disposició de tots, però falta ordenar-les, estructurar-les i que n'hi hagi una regulació acorde. Aleshores, hem desenvolupat aquesta guia per a poder ajudar a que estiga tot més a la mà.
2: Uh-huh. Uh-huh. I, Caterina, el projecte Helios explora noves solucions energètiques. Què aporta aquest projecte i com pot influir en la mobilitat del futur de la que estem parlant?
0: Pues Helios explora com integrar noves solucions energètiques en la mobilitat del futur i especialment en aplicacions de mobilitat lleugera i de sistemes híbrids. En què se traduís? Al final, el que treballem és el desenvolupament de solucions electròniques i sistemes intel·ligents de gestió energètica, que se tradueix en patinets que actualment són elèctrics, fer aquesta hibridació per a que puguen ser propulsats per hidrogen. I de la mateixa manera, la part de mobilitat que afecta els drons, igual, també intentem hibridar-los per a que puguen fer-se des de hidrogen. El que dona porta a nous models de mobilitat pues, més eficients, que emitisquen menys emissions i capaços de respondre millors a les necessitats que tenim actualment, tant urbanes com logístiques.
1: Uh-huh. I Caterina, esta jornada que organitzeu des de IT, que posa focus en la mobilitat híbrida, com dèiem, terra-aire, pot ser que estiguem més prop del que pareix ser veure este tipus de solucions en el nostre dia a dia?
0: Sí, des d'IT pensem que completament. Uh-huh. Estem més a prop del que pensem, encara que continuen existint reptes que n'hi ha que solucionar o reptes que n'hi ha que trencar, tant tecnològics com regulatoris com d'infraestructura. Però moltes de les tecnologies necessàries ja estan avançant tan ràpid com pot ser l'electrificació, automatització, nous sistemes energètics i estan a la mà. La mobilitat híbrida, a més, de terra-aire també pot tindre aplicacions molt interessants, perquè, per exemple, en logística, emergències, inspecció industrial, ho han vist en molts casos recentment. I és necessari el poder ampliar, per exemple, en el cas dels drons que parlàvem, aquesta autonomia que tenien. Mm-hmm. Vale, des de l'ITE també creiem que el futur de la mobilitat serà cada vegada més connectat, multimodal, intel·ligent, i jornades com esta justament serveixen per acostar aquestes tecnologies tant a les empreses com a les administracions com a la ciutadania, i sobretot també per a fer-nos entendre i preparar-nos per a aquest canvi.
2: Mm-hmm. Aleshores, la mobilitat està canviant, no? I ho està fent en moltes direccions al mateix temps. Per acabar, Caterina, on poden inscriure's els interessats en la jornada?
0: Pues les persones interessades poden trobar tota la informació i inscriure's a través de la

0: projectes financiats per IBACEMASI dins de la seva aposta per impulsar justament el que estem comentant, aquesta innovació tecnològica i aquesta transició cap a models de mobilitat i energia més sostenibles, ja no sols per a la Comunitat Valenciana, sinó per a tot el món.
1: Doncs, Caterina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos aquests projectes tan interessants que faran la vida de tots pues, més fàcil, no?, de cara a aquest futur més sostenible. Gràcies i fins prompte.
0: A vosaltres. Moltes gràcies.
1: Adéu, gràcies. I bé, Sara, projectes com Mussol i Helios, com hem vist, juntament amb aquestes iniciatives, com esta jornada impulsada per l'ITE, demostren que el futur del transport passa per aquesta innovació, la sostenibilitat i la integració.

0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Van ja tres jornades de vaga educativa indefinida ací a casa nostra i veurem si la d'avui ha sigut l'última, perquè demà dijous a les 9 del matí, si res no canvia, conselleria i sindicats tornaran a la mesa de negociació. La Generalitat assegura que els presentarà una proposta integral, diuen, però els sindicats mantenen el seu recel. Avui han tornat a eixir al carrer per a manifestar-se. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Les famílies nombroses valencianes també tornen a alçar la veu. Lamenten que les ajudes actuals els serveixen de ben poc, perquè, segons expliquen, no tenen en compte qüestions com ara el nombre de fills o la grandària de cada família. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats de l'ensenyament, que es troben en vaga indefinida des d'este dilluns. Els ha convocat a una mesa de negociació demà dijous per a presentar-los, segons diu la consellera en un comunicat, una proposta integral de resposta a les seues demandes. La convocatòria, el ben cert és que no ha evitat que centenars de professors i de professores s'hagin concentrat este migdia davant les portes del Palau de la Generalitat i davant les seus de la Generalitat a Alacant i Castelló de la Plana. Han sigut concentracions multitudinàries, fins i tot tallant el trànsit en algunes avingudes d'Alacant. Diuen que acudiran a la reunió de demà, sí, encara que acullen ixa citació amb cautela. Núria Moreno.
2: Sota peticions de consellera dimissió, representants sindicals i professorat s'han concentrat este dimecres en el que és ja el tercer dia d'aturs, insistint en que mereixen una resposta digna que atenga, diuen, totes les seues reivindicacions, sense excepció. Escoltem Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Marc Candela, d'STPB.
3: El professorat està indignat i mereix una resposta digna per a rebaixar la indignació.
4: Les aules les tenim totes completament en vaga perquè pensem que esta conselleria no està tenint a totes aquestes necessitats que estem patint en la Comunitat Valenciana.
5: L'oferta ha de complir amb les expectatives del professorat, amb el que estem demanant, i per tant ha de ser avalat i votat per el professorat, que és el que està així i és el que està deixant els diners per aconseguir millor l'ensenyament públic.
2: Durant la concentració han arribat a llançar bitllets de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en al·lusió a la proposta salarial que se'ls va traslladar el passat dijous. Insisteixen en que, encara que demà se'ls presenti una proposta, les mobilitzacions continuaran perquè hi haurà que sotmetre eixa proposta a una assemblea abans de decidir els pròxims passos.
1: Les xifres semblen indicar que el seguiment de la vaga va a poc minvant. Segons la Generalitat, dilluns va ser del 50%, ahir del 35% i avui del 27%. Els sindicats no han facilitat aquestes dades avui, encara que continuen parlant d'un seguiment massiu. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, demana avui als sindicats de l'ensenyament sentit comú i que deixen de banda, diu Pérez Llorca, la política. Segons el president de la Generalitat, demà es tractarà d'atendre totes les peticions dels sindicats sense condicions.
6: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
1: La tercera prova PCR per antivirus practicada a la jove a la cantina ingressada i aïllada a l'Hospital de Sant Joan ha tornat a llançar un resultat negatiu en antivirus. No obstant això, romandrà ingressada en eixe mateix hospital alacantí. Allí, a Alacant, a la Diputació, ha comparegut el president de la Cambra de Comerç a la cantina, Carlos Baño, després de la seva detenció per presumptes irregularitats amb els bons comerç que la Cambra va posar en marxa quan Carlos Mazón era el president de la Diputació. Declaració que Baño ha fet voluntàriament, però que el Partit Socialista ha abandonat. Quan ha sigut, Pepe Requena?
7: Tras decir Carlos Baño que no iba a contestar a las preguntas de los socialistas, estos han decidido marcharse de la comisión. Raúl Ruiz, diputado del PSPP-PSOE.
8: Por tanto, aquí se tenía que dar muchísimas más respuestas de las que se han dado y esperamos que así sea próximamente. Esta comisión no servirá de absolutamente nada si nadie quiere responder a nada de lo que planteamos desde la oposición.
7: Por su parte, el presidente de FACPIME y de la Cámara de Comercio ha explicado a su llegada a la Diputación que está tranquilo, que sigue trabajando y mantiene su inocencia.
9: Muy tranquilo, con mi conciencia muy tranquilo, con mi honor muy alto y a trabajar y a defender lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida.
10: ¿Mantiene esa inocencia, esa honorabilidad, Carlos?
9: Por supuesto, eso es intocable e insalvable.
7: El Grupo Popular, por su parte, ha afeado a los socialistas su total y absoluta falta de respeto y que no quieran saber la verdad, sino generar confrontación y espectáculo político. La Policía Nacional ha cifrado el fraude en unos 100.000 euros y Carlos Baño es el único investigado en la causa.
1: El Partit Socialista ha materialitzat avui la seva denúncia davant la Fiscalia contra la Conselleria de Sanitat, a la qual acusen d'estar negant-se a tramitar certificats per al procés extraordinari de regularització de persones migrants que està duent a terme el govern central. El síndic dels socialistes, José Muñoz, demana a Fiscalia que analitzi si tot això podria ser constitutiu d'un delicte d'odi, de falsedat o de prevaricació.
11: Exigimos al presidente de la Generalitat, a Pere Llorca, que destituya la cúpula de Sanitat. En cualquier caso, si no lo hace por la vía política, el Partido Socialista va por la vía legal para defender los derechos de las personas y, por supuesto, no vamos a permitir ni racismo institucional ni violencia institucional contra colectivos migrantes.
1: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, nega eixes acusacions, afirma estar sorprès per eixa denúncia i assegura que les xifres demostren que Sanitat està contribuint a la regularització de les persones migrants.
12: Hoy ya es una realidad que en algún departamento de la Comunidad Valenciana más de 2.000 migrantes han tenido los documentos necesarios para poder iniciar su proceso de regularización. Con lo cual esto solamente habla de la grandeza de nuestra democracia, que cualquiera, con cualquier papel, puede denunciar ante la Fiscalía, hacer cualquier tipo de denuncia.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
13: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
1: A la vall de Llorac-Cofrents, les autoritats han enviat este matí a les 11:03, concretament, una alerta massiva als mòbils, un esalert. Ha sigut, això sí, només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta en una comarca, ja ho saben, marcada per eixa central nuclear de Cofrents. Parlem amb Salvador Romón, ell és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Salvador, bona vesprada.
14: Hola, buenas tardes.
1: ¿En qué ha consistido concretamente el simulacre, Salvador?
14: Bueno, pues en el simulacre ha consistido en enviar un mensaje de NLS Alert a lo que se denomina la zona 1 del plan exterior de emergencias de la central de Cofrentes. Concretamente, los municipios que están afectados en la zona 1 son el municipio de Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Cortes de Pallás.
1: I què posava en eixa alerta, què posava en eixe missatge, que és el que indicàveu des de les autoritats?
14: Bueno, como era el objetivo del ejercicio era ver el alcance del simulacro y los grados de cobertura en la zona, en el propio mensaje, para no alertar a la población, directamente el encabezado del mensaje ya ponía simulacro, simulacro, simulacro, es una prueba de cobertura del ese alert. Además, la semana pasada se hizo una reunión con los alcaldes de las poblaciones afectadas para que hicieran una difusión de que se iba a lanzar un mensaje y no alertar a la población civil, y de hecho hemos confirmado con el 112 de la Comunidad Valenciana que no ha entrado ninguna llamada relativa al mensaje.
1: I una vegada realitzat el simulacre, Salvador, quina valoració inicial feu?
14: Bueno, lo que sabemos hasta ahora, porque el simulacro lo que sabemos es la salida de las antenas de telefonía, así que podemos saber, pero la recepción del mensaje tiene que ser reportado por el usuario de los ayuntamientos, que eso ya está coordinado con los ayuntamientos para que nos den ese reporte, pero inicialmente lo que sabemos es que al menos en lo que es en

0: poblaciones en el centro urbano de cada población ha llegado prácticamente sin novedad.
1: I què fareu ara amb totes aquestes dades, totes les conclusions que heu obtingut avui? Quin és el següent pas que donareu?
0: Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es, como nos recibamos ese feedback más preciso de los ayuntamientos, habrá que ver qué compañías han tenido mejor grado de cobertura, qué zonas son aquellas que no ha llegado el mensaje, y no obstante hay que tener en cuenta que este mensaje es un complemento a las herramientas que ya tienen los ayuntamientos de la zona 1 para informar a la población de una posible emergencia, como puede ser un puerta a puerta, una megafonía. O sea, esto es un complemento, pero no obstante hay que trabajar en mejorar siempre el grado de cobertura de este mensaje.
1: El simulacre d'avui ha tingut per objectiu ixe testar l'alerta, però com deies, Salvador, veuré també com de preparats estem, no?, de cara a una emergència en ixa zona, en la vall de Llorac-Cofrent. Suposa que formar-se per a estar preparats davant una possible emergència és fonamental, no?
0: Es fundamental. Siempre es muy importante hacer todo tipo de simulacros para que la mentalización de la población sobre la percepción del riesgo que pueden tener de las zonas donde viven así llegue a ellos. Es una zona que particularmente están muy sensibilizados. El apoyo de los ayuntamientos a la hora de hacer este tipo de simulacros, la colaboración de los ciudadanos siempre es masiva. O sea, tienen una buena percepción de dónde viven y es fundamental hacer este tipo de ejercicios.
1: Salvador Romón és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Gràcies, Salvador, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: La Generalitat ha presentat avui una sèrie de materials que han preparat sobre com actuar davant emergències i que estan específicament dirigits a les persones amb discapacitat o membres de col·lectius vulnerables. Són materials que expliquen com actuar davant emergències en sistema braille, llengua de signes, en audioguia o en format de lectura fàcil i que la Conselleria d'Emergències ha presentat avui a la seu de la 11, a València. Juan Carlos Valderrama, conseller.
2: Adaptar este material no es solo una obligación que tenía esta consellería, sino también un compromiso humano y social con la inclusión y la equidad.
1: Ho avançàvem en portada, un informe de la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat conclou que 7 de cada 10 famílies consideren que la comunitat hauria de millorar com a territori per a facilitar tindre fills. Més de la meitat d'aquestes famílies nombroses reconeix que hauria tingut més fills si les condicions econòmiques i de conciliació hagueren sigut millors. Amparo Sánchez.
3: Les famílies consideren que les ajudes actuals no tenen en compte el nombre de fills, la grandària de la unitat familiar ni les seues necessitats. Segons la seva vicepresidenta Celia Chavero, és necessari reforçar les ajudes.
4: Existe el criteri de la renta familiar estandarditzada, que ja no busca tant el número de membres, sinó les situacions reals de les famílies numeroses, però que no puntue menys una família con dos hijos que una família que tiene dos hijos y un niño con una discapacitat que tiene una necessitat especial. El tema és no nos metáis a todos en el mismo saco y miramos solo la renta familiar, sinó la composició de esa unidad familiar y cuáles son las situaciones económicas reales de esas familias.
3: La conciliació familiar i laboral, així com l'alimentació, seguida de l'habitatge, són algunes de les problemàtiques actuals.
1: Avui dimecres és, a més, el Dia Internacional de la Infantesa Hospitalitzada i la Creu Roja ha fet balanç. L'organització ha atès durant l'últim any més de 4.000 xiquets, xiquetes i adolescents que es troben ingressats en alguns dels centres hospitalaris de la comunitat. Expliquen que el seu treball als hospitals té tres pilars fonamentals: activitats lúdiques, suport escolar i també acompanyament emocional. I pendents, 24 hores després de l'incendi industrial declarat en una nau d'una empresa dedicada al tractament d'ametlles a la Vall d'Alba, a la Plana Alta. Els bombers segueixen treballant en el perímetre de 10.000 metres quadrats, encara que l'evolució del foc sembla ser favorable. Treballen ara mateix 5 dotacions dels bombers i un helicòpter d'extinció fins i tot. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
5: El foc està perimetrat i les oficines no han sigut afectades. La nau de processament es troba totalment col·lapsada, la qual cosa impedís l'accés a l'interior als mitjans d'extinció. Les naus del costat han sigut evacuades. Rodrigo Zaragoza, subinspector de bombers.
6: El incendio estaba en pleno desarrollo cuando han llegado las primeras dotaciones y bueno, hemos conseguido confinarlo. Ha habido un plan de evacuación muy bueno por parte de la empresa. Hay que tener en cuenta que el combustible es un combustible muy inflamable, que es todo de tipo orgánico, tipo frutos secos. No s'ha propagat en aves colindantes.
5: Els danys materials són quantiosos, però afortunadament no hi ha danys personals.
1: Sintonia dels esports per a saludar Eduardo Esteve. Hola, Edu.
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Pendents ara mateix en directe del Villarreal que està jugant.
7: Sí, com dius, tenim futbol en directe perquè des de 7 de la vesprada està jugant el Villarreal davant el Sevilla. Estem al minut 33 i guanya 2-0 el Villarreal amb gols de Gerard Moreno i Miqui Tauche. Però el gran partit serà a les 9 de la nit quan València Bàsquet al Roig Arena juga davant el Panathinaikos al quint i definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga amb la intenció d'estar a la final fort. Quin és l'ambient a aquestes hores al Roig Arena? Sergi López, bona vesprada.
8: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pues si jo tinc els pèls de punta, imagina't l'ambient, eh? A les rodalies del Roig Arena hi ha tota la gent que va plenar este arena, 15.000 que van a viure en directe este partit i és 1.000 de l'auditori. Gran ambient, eh? Per a un partit, el de avui davant Panathinaikos, al grit de "I si ganamos, què?". Pues i si ganamos, què? Pues passarà que anirem a la Final Four d'Atenes.
7: Gràcies, Sergi. El València juga demà davant el Rayo Vallecano. Avui ha parlat Corberán de les crítiques a Mestalla.
9: Cada persona que pertenecemos al Valencia Club de Fútbol tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible nuestro trabajo para dar las mayores alegrías a nuestra gente. Esa es la responsabilidad que todas las personas que estamos en el Valencia Club de Fútbol tenemos. Sé cuál es mi responsabilidad cuando se entra en el Valencia y las cosas no salen como la afición desea o acordes a la historia, a la grandeza del club. Es parte del trabajo no solo aceptar las críticas, sino trabajar para darle la vuelta a las críticas.
7: Pel que fa a les pendents resultats d'avui després de la derrota a la Cartuja, Felipe Canals, bona vesprada.
10: Buena vesprada. La derrota del Elche en la Cartuja contra el Betis hace que los de Sarabia estén muy pendientes de los partidos que se están disputando y también se van a jugar esta noche y mañana para conocer si caen a descenso varias jornadas después o siguen en zona de permanencia. La derrota de ayer deja daños colaterales porque ante el Getafe no estarán ni Febas ni Leo Petrot por sanción y tampoco Eder Sarabia en el banquillo, porque le van a caer entre 4 y 12 partidos por proferir graves insultos al colegiado en el túnel de vestuario, según se recogió en el acta.
7: Gracias, Felipe. Y al Hércules, Alberto Toril torna a ser operado. David Esteve, buena vesprada.
11: Buena vesprada. Alberto Toril, delantero del Hércules, se va a someter mañana a una artroscopia. El punta va a pasar por el quirófano otra vez para limpiar la zona afectada que tiene de una lesión que arrastra desde su aventura en el fútbol costarricense. Va a ser el doctor Leyes, médico de Madrid, quien intervenga a Alberto Toril. El jugador estará a disposición de Beto Compán para arrancar la próxima pretemporada.
7: Gràcies, David. Quedem pendents del gran partit que el Roig Arena enfrontarà al València Bàsquet i Panathinaikos, on els de Pedro Martínez van a tractar de fer història i estar a la Final Four, Ramon.
1: Sí, pendents d'això i pendents també del Villarreal. Gràcies, Edu.
7: Adeu.
1: I pendents també de l'oratge, una vesprada més de les tempestes a l'interior i sobretot a l'interior nord de Castelló. El de demà dijous serà en principi un dia igual al d'avui, meteorològicament parlant, amb sol a bona part de les comarques, tempestes de vesprada a l'interior i temperatures sense canvis. Així està la Comunitat Valenciana 13 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat nacional i internacional, també de l'esportiva i de l'econòmica, a la brújula, avui amb José Miguel Azpiroz. Molt bona vesprada.
12: La brújula Comunitat Valenciana.
13: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
14: Onda Cero, Marina Baixa.
15: Si hablamos de diversión, sobran las palabras. Vuelven las ganas de pasarlo en grande en Terra Mítica. A partir del 15 de mayo, disfruta de tu parque temático de
16: Benidorm.
15: Hazte ya con tus entradas en terramíticabenidorm.com y prepárate a gritar como nunca.
17: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
18: Este mayo piensa en Yellow, con los mejores descuentos del año de Mimma Gallery. Descubre ofertas hasta el 65% en sofás, descanso y mobiliario. El mejor momento no es Black, es Yellow. Por tiempo limitado. Más info en mimma.net.
19: Encuéntranos en Centro Comercial La Marina.
20: Los días 29 y 30 de mayo llega a Bonalba Golf Resort la 16ª edición del torneo de golf Onda Cero Lexus Alicante.
21: El mejor torneo amateur de golf de Alicante, clasificatorio para la final nacional de Onda Cero, que se celebrará en Gran Hyatt La Manga Club Golf y Spa.
20: Inscríbete ya en golfbonalba.com.
21: Con Lexus Alicante como sponsor principal.
20: Y con el patrocinio de
21: Fundesen Business School. Pastelerías Raúl Asencio, Royal Bliss y Festival Noches Mágicas.
0: Deporte, cultura, actualidad, viajes, ciencia. En Onda Cero hablamos sobre muchos campos. En concreto, hablamos mucho del campo. En Onda Agraria. Un programa con la información más interesante sobre agricultura y ganadería. Clima, desarrollo rural, recursos naturales, productos de temporada. Si te gusta el campo, por trabajo o por placer, este es tu programa. Onda Agraria. Sábados y domingos a las 6 de la mañana con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio.
16: Brújula de Madrid, Elena.